0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: Avui anem a parlar d'entorns escolars segurs a la nostra ciutat, una iniciativa que es va posar en marxa ja per el 2024 i ens acompanyen Raül Llopis, que és regidor de Seguretat. Raül, què tal? Benvingut.
3: Molt bon dia i moltes gràcies.
2: I Alberto Velda, que és el regidor d'Educació. Alberto, què
4: bon
2: tal?
4: Bon dia, gràcies.
2: Bueno, una iniciativa, recordem, que té el seu origen, Raül, en 2024, no?
3: Sí, com a tal, del 2024. Podríem fer un poc de història i remuntar-se un poc més. Sí que és veritat que des de, en altres legislatures, des del Departament d'Educació, com també des del Departament de Policia, pues anàvem donant atenció a totes les reclamacions de millora que ens feien per centres escolars, no? Però mai havíem planificat o havíem planificat, com si diguérem, una actuació general en tots els centres escolars. Aleshores, també n'hi ha que fer menció i deixar-ho patent, van haver diferents partits polítics, concretament Guanyar va ser un dels que va fer una proposta, no?, d'entorns segurs, d'entorns escolars segurs, i nosaltres vam posar mans per feina per tal de fer una planificació global, mirant tots els centres escolars, que bueno, ara vos podrà parlar Alberto de com es va impulsar, com van fer aquesta participació per part dels centres escolars i tot el tema, per tal de fer un anàlisi i un diagnòstic de quins eren les necessitats de cada un dels punts, i després la policia pues lo que va fer és a través dels operaris que tenim de senyalització i tot el tema, i també de diferents col·laboracions amb IGS i mobilitat, pues treballar per tal de fer aquests entorns segurs, conforme fa menció, no?
2: Molt bé, parlem d'unes mesures que es van posar en marxa per aconseguir esta seguretat en els centres educatius. Alberto, quines actuacions van ser aquestes primeres que es van encetar?
4: Bueno, sí, com diu Raül, el que van fer en aquell moment és intentar fer una planificació, no?, de tot el que teníem per millorar en el que era l'entorn de cada un dels centres escolars, perquè al final siga molt més segur, no només per als xiquets, sinó per als pares, les mares, per al professorat, per a tota la gent que acudís als centres. Jo recordo que al final el que van fer és sentar-se en cada un dels centres, on estàvem des del Departament d'Educació, Departament de Policia, es reuníem en l'equip directiu de cada centre escolar, visitàvem l'entorn, el veiem, i el que al final un poc decidíem entre tots quines eren aquestes actuacions que podien fer, que podien millorar. El cas jo crec que més significatiu, no?, el més visual que podem tindre és l'entorn del Col·legi Sant Vicent, on no només eren els elements que vam tindre que col·locar, com volardos i demés, com pintar de pas de peatons o com llevar places d'aparcament, sinó que també va suposar un canvi de circulació en la zona. En aquella zona es podia muntar i baixar per davant del centre educatiu, en una zona més estreta, que provocava al final perill per a tots els vianants, i el que van decidir al final és reordenar. O sigui, d'ahir va ser al final una reordenació del barri, on també es va treballar en la gent del barri, per tal de que aquests canvis de direccions en els carrers adjacents al final provocaren que en aquesta part de davant del centre només ara es pot baixar, i això ha fet que siga molt més amable per al centre educatiu el fer-ho. També modificació de parades d'autobús, modificació de contenedors. Al final és un tema global, no?, que afecta molts departaments, però al final el que intentem sempre és veure l'alumnat per on entra, facilitar que els pares i les mares puguen portar els xiquets, perquè no tot el món pot anar caminant, sempre hi ha gent que té que anar en vehicle, puga accedir el més prop possible, però sobretot garantir que el xiquet o la xiqueta, quan és del centre educatiu, pues, tinga totes les condicions millors. Recordo que hi havia centres on, per exemple, Carmelites, on quan ixes el trobes a 2 metres, és la vorera, i n'hi ha un, i n'hi ha un, i hi està la calçada, està la carretera per on passen cotxes. Aleshores ahir el que hem fet és posar un, van posar un pas de peatons molt ample, van posar resaltes per a que els vehicles no correguen tant, van posar volardos, van llevar aparcament perquè la gent no poguera aparcar, que damunt aparcaven justament enfront. Al final, veure les condicions de cada un dels centres i el dic, propiciar tots aquests canvis que tinguin que fer per a poder fer que l'entorn sigui molt més segur.
2: I després de Sant Vicent i Carmelites van vindre la resta,
4: sí,
2: no?
4: Van haver molts, hem fet actuacions en Salesians de Juan 23, hem fet actuacions en La Salle, on per exemple La Salle estem parlant d'un centre on hi havia una costera molt empinada per on ixen els alumnes, els vehicles arribaven i moltes vegades quan ploïa, quan estava un poquet humit l'asfalt, el que feia és que s'esbaraven, això posava en perill que se'n pogueren anar cap arrere. Per exemple, l'actuació va ser molt més dràstica perquè era fresar tota la part de l'asfalt, fer-lo rugós per a que això no passara. A la part que vam llevar aparcament, que van senyalitzar, que van posar paper, pas de vianants i el van repintar. Clar, es van fer moltes actuacions, estem parlant de Santana, on també es va actuar en l'entorn, Salesians del Centre, Arnauda, en Pare Vitoria, en Cotes Baixes. Ara mateix jo crec que hem actuat pràcticament en tots els centres educatius. Sí que hi ha un entorn en el que està pendent l'actuació i és per un tema de les obres, que és l'entorn d'Andreu Sempere, Horta Major i Tomàs Llàcer, on estem esperant que acaben les obres de l'Andreu Sempere per a tornar per a fer tota aquesta actuació de l'entorn i poder utilitzar ja en perfectes condicions. Però jo crec que llevat d'això s'ha actuat en tots, inclús en alguna escoleta no municipal, sinó en alguna escoleta concertada que també ens ha demanat que actuàrem, també s'ha actuat. També vam implantar en alguns llocs com en Sant Roc, això Raül ho pot explicar molt millor, que és el tema del Kiss and Go, que jo crec que al final també ha fet que siga molt, molt millor, no? L'accés al centre.
2: Que curiosa és aquesta despedida, no?
3: Sí.
2: Dels pares i els xiquets, que, sí. Que, bueno, que genera caos en la circulació, no?
3: Sí, precisament, a més, en el cas de Sant Roc, van tindre, en aquestes actuacions, van tindre també, paral·lelament, una transformació d'un vial molt important com era l'Alameda, amb l'eliminació del carril bus, que no era carril bus, i de la posada en marxa del carril bici. Per lo tant, també ahir teníem que combinar dos coses. Una era veure com fèiem que la gent poguera accedir al carrer colindant al centre de Sant Roc per a deixar els xiquets i que al mateix moment fora ràpid i que els xiquets estigueren segurs per a baixar i també que els pares ho pogueren fer d'una forma pràctica. La veritat és que es van analitzar moltes coses, es va fer una senyalització que a més serveix a ells no sols per al tema de la baixa dels xiquets, sinó també serveix per a totes les excursions que fan, en els que tenen que clavar els seus autobusos per a recollir els xiquets i tot el tema, i el que es va fer és, per una banda, per una pintura molt més extensa de càrrega i descàrrega a la part de la zona de la parada del bus enfront del Col·legi Sant Roc, també fer una parada prou més gran de càrrega i descàrrega justament en la porta, i en la part de Santa Rosa també es va ampliar per tal de tindre diverses zones on poder fer aquestes parades ràpides. Jo penso que està funcionant molt bé, encara que n'hi ha moments molt puntuals on lògicament és molta l'afluència de vehicles els que van a aquest centre, com molts altres, vull dir, però jo penso que totes aquestes actuacions el que ens han donat també és, a banda d'una visió de com teníem més espais i les perillositats que podíem tindre, una visió per part de tots, de centres escolars, els seus ampes, pares i mares, les pròpies associacions de veïns. Crec que s'han implicat absolutament tots per tal de fer aquests entorns molt més segurs, i estic seguríssim que això no va ser un projecte que es va fer en aquest moment i ha quedat ahir i que requerirà un manteniment, sinó que possiblement haurem de fer més actuacions per a anar adaptant-ho als canvis que puguen haver.
2: És a dir, que va haver un procés de reunions en els centres per a implantar aquestes mesures, no?
4: Sí, sobretot que és un projecte viu. No és una actuació que es va fer en un moment o que es fa en un moment determinat i ja està, sinó que al final nosaltres sempre estem en continu contacte en els centres educatius per a que són al final els que estan allí en el dia a dia, els que poden veure la problemàtica, juntament amb les agents de policia que també estan allí, i al final aplegar informació i poder decidir en què coses fem. Per exemple, quan analitzàvem en aquell moment Pare Victòria, que és un centre, per exemple, que té nocturn, pues en el Pare Victòria va col·locar un pas de vianants il·luminat. Per què Pare Victòria en un altre lloc? Perquè Pare Victòria sí que té classe per la vesprada, té classe de nocturn, per tant sí que era molt convenient que aquest pas de vianants, per exemple, estigués il·luminat. Però també actuacions al final que sobrepassen actuacions xicotetes, com puga ser, com dia Raül, el carril bici. Al final el carril bici és una ferramenta també molt important d'accés als centres educatius. Ara en Andreu Sempere que està en l'escola oficial d'idiomes, hi ha moltíssim alumnat que va en patinet, que va en bicicleta elèctrica i que va al centre pel carril, utilitzant el carril bici. Per tant, són actuacions al final també que vertebren la ciutat i que fa que la mobilitat siga molt més amable i que també la facilitem en els centres educatius, on també molts d'ells es van col·locar en el seu moment aparcabicis i aparcapatinets per a que també xiquet o la xiqueta que pugui arribar pugui tindre, o professorat pugui tindre un lloc on poder deixar, i la gran majoria de centres educatius tenen a la porta o al voltant aparcament de bicicleta i de patinet per a això.
2: Comentava, tot va actualitzant-se i encara queden actuacions per fer, no?
3: Sí, encara queden actuacions per fer, i fins i tot el que estava dient, vull dir, això requereix d'unes mesures de manteniment, no? D'unes actuacions de manteniment que lògicament va fent-se. Bé, se sap que quan plegava l'època d'inici de curs, prèviament pues, repintaven passos de vianants i es feien certes mesures de repintat, pues ara ens tocarà anar revisant constantment des de les fites que es posen en certs llocs per a que no aparquen, el repintat d'eixes zones. Jo penso que es van fer actuacions que la gent ho ha vist moltíssim, no? A mi una, per exemple, que em va semblar prou cridanera visualment, per exemple, l'actuació entre esclaves i salesians de Juan 23 era molt impactant, no? Veure que n'hi havia zones on s'havia eliminat l'aparcament, on hi havia repintat per a que es poguera fer eixa parada puntual i així que es pogueren baixar, les fites col·locades, vull dir... És una forma molt clara de poder fer que els xiquets puguin accedir als seus centres en tota seguretat.
4: Sí, el Col·legi Esclaves és un exemple, com tu dius, molt clar, perquè al final ell el que van fer era xiquet ixia, o la xiqueta ixia de la porta del col·le i tenia una vorera d'un metro i després tenia aparcament en cotxes quan ja n'hi havia aparcament en front, i ahir la solució va ser molt fàcil, i era llevar aquesta línia d'aparcaments que estava justament en la porta i pintar-lo com si fos vorera i posar volardos, con lo qual que hem aconseguit ahir que el xiquet o la xiqueta quan ix, o el mateix pares o mares o el iaio qui va replegar els xiquets està en la vorera, tinga un espai molt més ampli, molt més amable per a poder entrar i eixir amb molta més seguretat, sense trobar-se a un cotxe que pot estar aparcant, que tal. Clar, hem eliminat tres places d'aparcament? Sí, però hem aconseguit que en aquest entorn siga molt més amable, molt més segur per a tot el món el poder accedir.
2: Molt bé, entorns escolars segur que van començar a implantar-se en 2024 en este posa de marxa de mesures per a aconseguir una major seguretat en els centres educatius, almenys en el que es refereix al tràfic. Raül Llopis, regidor de Seguretat, i Alberto Velda, regidor d'Educació. Moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos això, que és molt interessant també per a la població.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
5: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al Coll, el que anem a fer és parlar d'una figura d'un músic alcoyà emblemàtic, vos parle de Carlos Palacio, perquè està preparant-se un documental molt interessant al respecte de la seva vida. I per això, sí, en els estudis de Radio al Coll contem en la presència de persones que estan molt vinculades a la figura de Carlos Palacio. Recordem, 1911-1997, quan va faltar. Passa molt ràpidament a presentar Sergi Rodríguez. Bon dia, Sergi, què tal?
7: Bon dia.
6: Molt bé, moltíssimes gràcies per estar així.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Tu has sigut un poquet el que m'ho has fet el comboi, perquè al teu costat tinc a Marisa Blanes. Marisa, bon dia.
8: Bon dia a
6: tots. Què tal, com estàs? Un plaer.
8: Molt bé.
6: La nostra pianista més internacional i més famosa. I també a l'altre costat, altre gran músic, Àngel Lluís Ferrando. Àngel, bon dia.
9: Molt bon dia.
6: Què tal, com estàs?
9: Pues
6: molt bé, molt bé. També, pues, moltíssimes gràcies a tres per vindre. Però primero lo que queríamos era hablar con la persona, con el director de este documental, que es Adolfo Dufour. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Muy bien, un placer poder hablar contigo por teléfono. Ahora mismo estás en Madrid, ¿dónde paras?
10: No, me pillas de carretera.
6: Ah, en carretera, vale, sí. vale, perfecto. Adolfo, hazme un poquito el marco general y luego ya los invitados que tenemos aquí en el estudio nos hablan un poco de la figura de Carlos Palacio. ¿En qué consiste esta película documental? Cuéntanos un poco el proyecto.
10: Bueno, pues la película, pues básicamente recorrer tanto el campo artístico como el lado humano de Carlos Palacio, a través adaptando sus memorias, que es Acordes del Alma, que es un libro maravilloso, y otros que escribió, donde plasmó toda su sensibilidad, y sobre todo contar cómo hay personas que no buscan la fama, sino que lo que buscan es precisamente a través de la creación el ayudar a sus semejantes, ¿no? Lo más importante quizá de Carlos Palacio es que siempre tuvo la mirada puesta en el ser humano y no en la vanagloria.
6: Qué bonito. Háblanos un poquito antes de ti, Adolfo, porque creo que has hecho ya otros reportajes sobre otras personas. Luis Cernuda, cuéntanos un poco. Háblanos un poco de ti.
10: Bueno, llevo... no me gusta decirlo de veterano, porque veterano viene de viejo y tal, pero
6: llevo
10: ya mucha trayectoria, tanto en documentales como también en tiempos en ficción, fundamentalmente trabajando para la televisión española, la televisión pública, hasta el 2008, y desde entonces haciendo las películas, largometrajes, documentales, que hemos tenido la gran suerte de estrenar en cines y que han tenido un excelente recorrido y hemos tenido premios en festivales internacionales. Eso sería el resumen, como el de tantos otros cineastas que se mueven por vocación y que ejercen su oficio, ¿no? Hay muchos.
6: ¿Y cómo surge el proyecto de la figura de Carlos Palacio, del músico alcoyano?
10: Bueno, Carlos, el proyecto surge a través de Joaquín Recio, que es un editor y un productor con el cual yo he trabajado ya bastantes veces, y él había leído, había conseguido, que estaba descatalogado y muy difícil de conseguir, el libro este de Acordes del Alma, le impactó. Me lo dio a leer y me dijo que quería hacer una película documental sobre él, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos. Nos hemos puesto a trabajar y estoy ya acabando el guión, precisamente de pillas de viaje, porque voy a hablar con el hijo de Carlos Palacio ahora a mediodía, que hemos quedado ahí en Candía.
6: Estupendo, estupendo, muy bien. Y un poco la idea sería... ¿ficción, documental? ¿Cómo nos podrías...?
10: Es una película documental, pero un documental creativo que llegue al mayor número de público posible. No se trata de un proyecto minoritario que se quede simplemente en las élites, sino que llegue a la gente, ¿no? Es como quería Carlos Palacio con su música, ¿no? Que entonces lo vamos a hacer lo suficientemente atractivo como tantos otros para que tenga esto que tenga interés. El cine fundamentalmente es conflicto y emoción, y creo que la biografía de Carlos Palacio lo reúne de sobra. Aparte que tiene mucho, es una vida también de mucha aventura, mucho recorrido.
6: De cine, ¿no? Una vida de cine.
10: Sí, una vida de cine, tanto aquí en España con los coros proletarios, como luego durante la época de la República, el terrible golpe de Estado que dieron los militares africanistas y cómo se puso al servicio de la República, cuando hizo los himnos este compañero de acero, los himnos de variedades internacionales, y sobre todo colaboró mucho con su música y su buen hacer, y luego la terrible etapa esa que estuvo escondido como topo y en Alcoy, o luego en Valencia, hasta que ya se exilió en París, donde vivió una se codeó, allí vivió como pudo, o supervivió como pudo, pero se codeó con ese París donde se reunían grandes artistas, muchos españoles del exilio, el pintor Juan Alcalde, Miró, el escritor de Alcoy,
6: sí, Adrián.
10: Adrián Miró, y bueno, pues sí, es una vida que realmente tiene mucho interés cinematográfico y espero ser capaz de plasmarla en hora y media.
6: Bueno, Sergi, Marisa, Àngel Lluís, el que m'ha escoltat, té molt bona pinta, veritat, Sergi, conta-mos un poquiu.
7: Sí, Adolfo ha fet un resum perfecte, no? A veure, Carlos Palacio, músic, alcoià, humanista, gent compromesa, molt sensible a tot. La seva sensibilitat la traslladava a la música, però era sensible a les desgràcies humanes, a la situació que va viure en el seu context, i una persona apassionada. I sobretot, allà on estava, fluïa una alcoiania, però tremenda. Sempre recordava el seu Alcoi de la infància, perquè recordem que ell se'n va anar d'Alcoi a 16 anys, crec que va ser que se'n va anar a Madrid a continuar els estudis de música, i sempre tenia l'Alcoi com a el referent, el record, l'emoció, no?, de recordar l'Alcoi que va conèixer, que a més era un Alcoi molt, que es manejava molt, hi havia molt d'intel·lectual, la classe treballadora, que ell es ficava molt en ella, convivien els proletaris de l'època, i el seu compromís amb la República. Jo penso que és de veres que és un documental, que és una vida de pel·lícula, és cert, però sobretot la música, que és la seva passió i el seu gran dedicació, perquè escrivia i tal, però la música va ser un compositor que allà te ho diran els companys, únic.
6: No. Marisa, per exemple, comencem un poquet, tu has estudiat molt la seva trajectòria, la seva obra musical, parla-nos, sé que podríem estar parlant moltes, però sí, fes-nos un poquet, un xicotiu resum.
8: Bueno, primer que res, dir que jo vaig conèixer personalment a Carlos, i que per mi, bueno, és un exemple de lo que té que ser una persona en un criteri moral molt sòlid. I després com a músic i com a artista, perquè ell es considerava més escritor que músic. Ell era una persona que, segons em contava Adrián, era capaç de fer unes conferències improvisades, perquè des dels 10 anys llegia les enciclopèdies de la A a la B, o sea, que era una persona que sempre estava entregada al coneixement i a l'amor als seus sers humans, no? A tots els sers humans. I bueno, el que jo vos puc contar, clar, fa referència a la seva obra pianística, que és Espanya en mi corazón, que es diu igual que un poemari de Neruda al qual ell va conèixer. El de Neruda es diu Espanya en el corazón, i és una síntesi nostàlgica de seus records d'esta Espanya deprimida després de la guerra, quan ell va ser viatjant de productes químics i tenia eixos records, eixa enyorança, eixa nostàlgia, eixe sentiment tan potent cap a la destrossa que s'havia quedat en Espanya. És una música plena d'emocions. Cançons i danses, podríem enquadrar-la dins de la generació del 27, a la qual perteneix. De fet, ell és amic de tots els poetes com Alberti, com tots els de la generació del 27, i tots els músics, i ell és el que unix música i textos per a fer els cantos combatients i moltes coses. És a dir, que jo crec que és una de les personalitats més rellevants de la Espanya contemporània del segle del segle XX, d'antes de la guerra.
6: Molt bé. I el que fas tu és agarrar la seva obra.
8: Jo el que vaig fer va ser en el 2011, ja com jo el coneixia, i a més la seva obra m'agradava molt, em recordava a Montpou i pensava que era una obra pianística de molta valia. Les partitures s'havien perdut, bueno, jo tenia unes que em va regalar ell, però vaig recuperar tota la seva música i la vaig gravar, vaig fer un disc, i jo crec que això també ha ajudat. Jo he fet el que vaig poder, això ha ajudat també un poc a conèixer la seva música. Hi havia gravacions anteriors, però clar, això és una cosa que si no vas renovant el material, pues la gent s'olvida. jo diguem que el vaig tornar a portar a la vida, en lo que vaig poder.
6: Que va, la recopilació. Àngel, sí. Àngel Lluís, contamos un poc tu. La
9: teva... Home, el millor de parlar en l'últim és que ja ho han dit tot. I la veritat és que això és una gràcia quan uno també pot aportar coses, però tampoc sap molt bé què aportar. És a dir, jo estic absolutament d'acord en les dues coses que han dit els meus companys, i concretament sí que m'agradaria ampliar una mica el que diu Marisa pel que fa a la seva faceta d'escriptor. Sí que és de veres que era un compositor excel·lent i la música era el seu mitjà per a expressar els seus sentiments, però la manera d'escriure també és una manera molt peculiar, perquè no és un escriptor a l'ús, és a dir, ell no fa novel·les, ell escriu diaris, escriu memòries, és a dir, ell parla d'ell, de seus amics, parla d'Espanya en mi corazón. Claro. És que al final... vull dir, tot gira, i a mi en aquest sentit sí que em va aparèixer, és el que més vaig estar mirant, quan van fer el seu simposi, coincidint en els 100 anys del seu naixement, en 2011 van fer un simposi allà en Villavicenta, però van tindre també a Marisa, com a ponent, van tindre grandíssims ponents.
6: Molt, eh?
9: Es va fer després una edició també d'això, no? De Carlos Palacio, Vivència i Pervivència, vull dir, tot això està publicat, i crec que també és important això, valorar a l'home també com a escriptor, perquè a més de que ell es considerava més escriptor, tot i que és de veres que la seva música és una barbaritat, una preciositat, i crec que també és molt polifacètic, i per tant és important veure el Carlos Palacio a nivell global.
6: A nivell global. En dia, Sergi, no? Què penseu reeditar?
7: Sí, ahí tens les mans, no? Sí. El llibre de Diari de Otoño, després vindrà Diari d'Invierno, i després Acordes en l'alma, que és la gran obra autobiogràfica de Carlos. Jo voldria dir una cosa. Jo crec que és que Carlos és una figura que es deu de mantindre en la memòria de tots els alcoyans, val? Perquè n'hi ha que recordar que quan va acabar el franquisme, va vindre la democràcia, va tornar al seu poble per a dirigir l'himne de festes del Coll. L'Ajuntament d'aquell aleshores va reconèixer la figura de Carlos i el va donar ese gran honor, que ell recorda també en el llibre que estic fent referència, recorda l'emotiu que va ser aquell reencontre en el seu poble, no? A part d'això, és perquè sempre has tingut la paraula del Coll en tots els... I la gent del Coll ha de saber que coses tan importants com la música de les Brigades Internacionals són obra de Carlos Palacio, d'un alcoyà, un himne que és internacional, un himne que s'ha escoltat en moltíssims llocs, també les Companyies d'Acero, tota aquella cançó que animava a la defensa de la República estava composada per Carles, no? Per Carlos Palacio, un gran home en aquest sentit, que molt compromès, no? I té coses de deberes que el poble del Coll ha de mantindre en la seva memòria.
6: Està rodejat de dos directors d'himne, també.
7: Sí, efectivament.
6: Adolfo, volvemos contigo. ¿Qué calendarización tenemos? ¿Puedes contarnos un poco? Ahora mismo nos comentabas que estás con el guión. ¿Puedes explicarnos un poco qué idea tenéis? Cuéntanos.
10: Sí, yo, mientras yo estoy ultimando el guión, que lo llevo bastante avanzado, se está haciendo por parte del productor, de Joaquín Recio, un esfuerzo para conseguir la financiación necesaria para hacer un gran documental. Siempre se necesitan un mínimo de medios, y aunque partamos de un texto que, como decía Fernando, de una escritura tan maravillosa, porque ahí sí que, aparte de escribía pues eso con pasión y con alma, Carlos Palacio, partimos de un material que para hacer un guion es un material excelente, ¿no? Entonces estamos en ese periodo que durará ahora unos cuantos días y que eso lo lleva Joaquín Recio. Yo quería añadir antes también,
6: por supuesto,
10: que Alcoy va a tener una presencia primordial en la película, no solo en el aspecto de que fue el lugar de la infancia de Carlos Palacio, de la adolescencia, donde se vivió sus cosas, sino que además también el lugar del encierro, es decir, aparte de ese lado, digamos, más vital, más realista, ocupa también una gran parte como de ensoñación, de imaginación, porque fue el sitio al que Carlos Palacio siempre añoró y al cual siempre quiso volver, ¿no? Entonces, bueno, la película yo creo que si se consigue la financiación necesaria, además con el apoyo que tenemos de los invitados que tienes ahí en la radio, que son gente estupenda, maravillosa y con una gran sabiduría, y otras intervenciones que vamos a hacer, pues yo creo que va a quedar una película muy atractiva para el público.
6: Nos has emocionado con eso de que Alcoy era el lugar al que siempre soñaba, que siempre quería volver. Nos quedan 3-4 minutos, hacemos una última ronda. Sergi, Marisa, Ángel Lluís y acabem en Adolfo. Sergi, una frase...
7: No, simplement fer un cridament a tots els alcoyans que siguen amants de la seva història a que formen part i participen del crowdfunding, és a dir, de l'arreplego dels diners que faran falta per a treure el documental endavant, no? La informació la traiem per mig de les xarxes socials, vale? Però qualsevol ciutadà que tinga interès de participar econòmicament, donant una ajudeta de 5 euros, 10 euros, de lo que siga, per a tirar endavant un documental que parlarà molt bé de la figura de Carlos Palacio, com s'ho mereix, i del nostre poble, que a més es veurà en tot l'estat i es veurà inclús en foros internacionals, perquè la música de Carlos Palacio és d'una vàlua internacional, vamos, indiscutible.
6: A través de guanyar al COI, a través de tu, sí, com es poden posar en contacte, o sea, la gent interessada? Que,
7: ara vos passarem la informació, val? Perquè vosaltres també els mitjans de comunicació pugueu fer ús d'ella. Vale? Bueno,
6: en la web, una la volta web, posarem sí. El post d'esta entrevista,
7: correcte.
6: Ahí posarem un enllaç on es pot posar-se en contacte
7: vos ho agraïm
6: els interessats. Marisa, això és 2 minuts, una conclusió, el que tu no vull escriure.
8: Bueno, crec que el més important ara és que siguem conscients que este és un projecte de tots, de tots els alcoyans, i que a sort que Carlos es queda en nosaltres ja per sempre.
6: I això bonico, és la conclusió. Que bonico, sí. Carlos és patrimoni d'Alcoy.
8: Sí.
6: Àngel, eixa frase també.
9: Bueno, pues un poc incidint també en el que han dit els meus companys, jo crec que s'ho mereix. Seria un poc la reflexió final, seria que jo crec que Carlos Palacio, la figura de Carlos Palacio s'ho mereix, també s'ho mereix el poble d'Alcoy, que parla també d'eixa figura, i s'ho mereix al final tot el món, perquè és que Carlos Palacio no és una persona només d'Alcoy, tot i que sempre estava pensant en Alcoy, sinó que al final és una persona de tot el món, no?
6: Totalment internacional. Abans, Marisa, comentaves, no?, eixa relació, Adrián Miró, Carlos Palacio...
8: És que ells vivien junts en un hotelet en París. Vivien el mago, el Marcel Marceau, el Mimo, Carlos, Adrián i Amando Blanquer. Perquè entonces era molt car viure en pisets i vivien allí i eren, bueno, pues estaven tots els dies junts. I Adrián a voltes pues, no podia anar a fer les seues classes i el substituïa Carlos Palacio, i eren íntims. I quan Carlos venia al Coll, es quedava sempre en casa d'Adrián, Carlos i Emilia. I bueno, i era una persona en la que tu podies conversar de qualsevol cosa, conforme ha dit antes, perquè era un espírit absolutament lliure i compromès.
6: Molt bé. I la figura de Marisa, també, de Maria Luisa, la dona d'Adrián.
8: Sí,
6: no?
8: Bueno, Maria Luisa és que era la que aglutinava a tot, perquè eren Amando va estar, els anys que estava en París estava sola sense Maria Rosa, i ella era la que organitzava tots els araos, la que llegia poesies, les poesies de tots. Era una dona, a més, per la seva època era una dona molt lliure, perquè així com Adrián era una persona introvertida, Maria Luisa era puro fuego.
6: I Carlos li va dedicar una obra,
8: i Carlos,
6: no?,
8: li va dedicar el canto a Maria Luisa, que es va estrenar. Sí.
6: Molt bé, moltíssimes coses, ja hauria que parlar en ells. Vale, pues ara ja sí que ens queden estos 2 minutets últims. Adolfo, nos quedan un par de minutos, acabamos un poco esta entrevista, que yo estoy aquí y me está saliendo la lagrimilla, pero bueno, cuéntame un poquito.
10: Ahondaría en una idea que ya han dicho ahí, que es que una película sobre Carlos Palacio no es solo sobre él, sino sobre todo lo que representa, y representa a una gran cantidad de españoles, de personas, de artistas, de científicos que tuvieron que rehacer sus vidas deshechas por la guerra, tuvieron que rehacerlas en el exilio, tuvieron que supervivir aquí en condiciones muy duras y luego en el exilio, y que desgraciadamente para la sociedad española han sido muy desconocidos, quitando a unos cuantos nombres de la generación del 27, pocos, incluso cuando hice la película sobre Luis Cernuda, pues era como incitar, ¿no?, incitar otra vez, porque había mucha gente de generaciones actuales que desconocía a ese excelente poeta, ¿no? Uh-huh. Entonces el objetivo era incitar a leerlo de nuevo, y el objetivo de esta película es ese, es sacar la figura de Carlos Palacio, incitar a escuchar su música y también a la lectura de sus memorias, que son una, es una literatura, como ya han dicho ahí, realmente prodigiosa, porque te llega a lo más profundo, ¿no? Y eso sería el objetivo de este largometraje documental, y espero estar a la altura teniendo en cuenta todas las personas que nos están ayudando, sí, y que son tan relevantes.
6: Seguro que sí, Adolfo, seguro que estamos todos a la altura. Muchísimas gracias, ha sido un placer poderte escuchar, Adolfo.
10: Muchas gracias a vosotros.
6: Vale. Despedís, moltíssimes gràcies, Àngel Lluís, Sergi, Marisa, ha sigut un plaer. Escoltau,
9: gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
6: Vaig a bé, vaig a bé.
11: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.

0: no, esta falta no es queden ahí tancades en la mutua, sinó que el que fem és eixir al, al carrer,
1: cert,
0: i parlar d'una realitat molt alcoiana, molt de la comarca també, perquè hi ha altres punts de la comarca que tots coneixem que també estan afectats per aquest tipus de problemes, però sobretot pues, este itinerari és molt de la comarca. És que estem ahí clavats, fa moltes que pensem que n'hi ha que educar en el risc, l'educació ambiental és fonamental, i sempre diem el mateix, no? Bueno, sempre diem que el coll no és massa inundable, però el coll és molt deslizable, no? Per dir-ho d'alguna forma. Hi ha una paraula molt d'esta zona que és solcida, que defineix aquest concepte de llavissades, que és una paraula que sí, pues, no es gasta massa, però que també és aplicable, pues, en castellà, desprendimiento, en fi, hi ha un munt d'opcions i sinònims diferents, però vam triar este, que és el que més pareixia que era adaptat a la nostra zona, i també va costar, com sempre, buscar un títol que fos atractiu i que pegara el que anàvem a dir, i el de convivint amb les solcides és un títol molt intencional. Per què diem això? Perquè no podem lluitar contra elles. Podem intentar parar-les un poc, frenar-les, adaptar-se, però realment estem agarrats pels pèls. En aquesta ciutat el tenim el gran problema de que estem agarrats pels pèls a una qüestió que ens dificulta qualsevol altre tipus d'activitat, qualsevol activitat urbana, d'habitatge, industrial, i és el tema de que la ciutat literalment s'escau moltes vegades i està aguantada pels pèls. Per què? Pues perquè té un material predominant que és l'argila, l'argila blanca o tap, que fa que, bueno, que és un material que es seca, quan es seca pues perd molt de pes, però després és capaç d'absorbir gran quantitat d'aigua quan hi ha pluges abundants, que també és una cosa que té a veure amb el clima que tenim. Aquesta seqüència d'estar molt sec en les ocasions i moltíssim ple d'aigua, pensa que cada... Si, per exemple, es cau en un episodi d'estos que diuen no torrencies moltes vegades, sinó de llarga durada, doncs 200, 300 litres o més, metre quadrat, està sumant-li a cada metre quadrat de terra 200 o 300 quilos. Si multipliques això per una pendent important, imagina't el pes que això arriba a suposar. Per tant, què és el que passa en aquest tipus de situacions? Doncs pues que moltes zones del coll se les veuen i se les desigen per aguantar directament en peu. Els alcoians tradicionalment s'han adaptat pues, posant parets, intentant escalonar les vessants, intentant consolidar les edificacions amb arbres. A veure, sempre ho hem dit així també, una forma tradicional que ha hagut en aquestes terres de fer això és l'abancalament de les vessants per al tema de l'agricultura. Així quasi s'ha fet el mateix en la ciutat. La ciutat també està un poc abancalada, no? I per tant la idea és això, no? Explicar a la gent que vivia en la zona que és d'esta forma i que n'hi ha que saber que és així, no d'una altra, i que per tant hem de saber en quines zones n'hi ha un major risc de que això puga passar. Segurament podria haver triat moltes més, però hem triat un itinerari urbà que sigui a més o menys abarcable en 3 hores, que és un poc el que hem calculat, i que en aquestes 3 hores puguem mostrar 4 o 5 punts en els que aquesta situació és especialment evident i que tot el món coneix. Per tant, jo penso que a part de la població en general, que està dirigida a tota la població, ni siquiera hem demanat inscripció, per cert, espero que sigui una cosa assumible, però ni siquiera l'hem demanat, jo recomanaria també, per cert, als centres educatius, mestres, professors, etcètera, que si volen pegar la volteta amb nosaltres, pues és una cosa que podrien després replicar amb els seus alumnes, perquè és una intenció esta, la de difondre un tema, com dic, que té pues, moltes més repercussions i que, evidentment, els habitants d'esta zona hem de conèixer, no?
1: Molt bé. Hem parlat al principi, ho ha comentat, bueno, això que has dit, la seu del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant i Fundació Mutua Levante, però també els altres dos pates juntament amb tu són Aitana Pastor i Álvaro Francisco Morote, que a més han estat en els programes d'ací de les tertúlies de Medi Ambient. Parla-nos un poquiu.
0: Pues, evidentment, hi ha dos motius fonamentals per a que ells estiguin. Álvaro, per un costat, que no és d'Alcoi, però fa... té moltes estances llargues així, que va ser alumne meu i ara és company, en la Ciutat de València i que està precisament molt volcat amb el tema de l'educació ambiental en els riscos, és a dir, els riscos ambientals, els riscos naturals s'han d'educar, i ella i en la seva tasca com a professor en magisteri en la Facultat d'Educació de la Ciutat de València, ell està empenyat un poc en aquesta idea i fa moltes investigacions sobre aquesta qüestió. I tenim per altre costat Aitana Pastor, que és un poc una gran especialista en solsides, en moltes zones urbanes d'Alcoi, molt especialment en el Santiago Pallà, que és on comencem el punt d'eixida, però també en altres zones. I bueno, de fet, inclús, pues, això jo parlarem en altre moment. Ara mateix estem elaborant un TFM, no vaig a dir res més, d'un altre Alcoià, que d'ací unes setmanes el tindrem a la nostra disposició, que parla també d'aquest problema que tenim a l'Alcoi, que de les cases que cauen, no? Això ho dic, un xicot d'avançadeta, no? que ja pugui alçar. I bueno, pues això és un poc el que tracta. Si vols, pues, diguem, per a que la gent es faci una idea, quin és l'itinerari aproximat?
1: Vale, era la següent pregunta, perfecte, sí.
0: Pues seria, com dic, el punt de trobada és este, que és el més còmode, davant de la Mutua Levante, pues davant del Calderón Mutua Levante, pues d'ahí fem l'enllunteta, fem una xifreta explicació per a contextualitzar l'itinerari, però després d'ahí se n'anem a peu, per tant, recomanar deixar el cotxe per aquesta zona, perquè segurament acabarem per aquesta zona, més o menys.
1: Circular, tant, és una ruta circular. Val,
0: sí, més o menys. Anem d'ahí fins al Santiago Pallà, i allí fem una explicació en directe de quins són els problemes de Santiago Pallà, que és un polígon, i el seu accés també, que està, pues, com sabem moltes vegades, de moda des de fa molts anys. Inclús fan no res, pues, sabem que estan ara fent una actuació de consolidació d'aquest dia. Comencem allí, ¿vale? Això és el primer punt. El segon punt, fem un poc un viatge de tornada i passem per la Beniata, i per aquesta solsida que està al costat de la gasolinera de la Beniata, que també va ser famosa tant l'any 2017 com l'any 2022, degut a aquests desprendiments importants, i que també, per cert, que últimament està en actualitat, perquè la EFSA també està parlant de com consolidar aquesta vessant, que és un perill que tenim ahir també per als alcoians i que hem de tindre molt en compte. D'ahir baixaríem cap al riu per Cervantes, és a dir, aniríem al riu per Cervantes i aniríem per el parc del riu, o sigui, per ahir faríem una bona baixar, aniríem per dins del Riquer, per aquest parc, que és un parc que crec que és molt agradable ara mateix, i bueno, d'ahir també podem assenyalar als dos costats els principals solsides que n'hi ha, també la zona de les fàbriques, de la llana, etcètera, tot això, i també com s'ha intentat consolidar. Hem de dir que els problemes que n'hi ha, però també com els alcoians han intentat solucionar aquests problemes, que també és una cosa a assenyalar. I acabem així més o menys a l'alçada del Mugoma, fem tot el recorregut ixe, i del Mugoma pues, fem pues, lo que seria el punt, entre cometes, àlgid de la cosa, que és pegar-se la costera des del Mugoma fins a la plaça d'Espanya, per explicar alguna cosa més també de la zona d'Algesares, i fer una creuar al viaducte, concretament a la zona que està darrere de la seu, antiga seu de l'escola industrial, i des del viaducte explicar també aquest desprendiment que va haver allí en el Tossal, i seria allí on acabaríem amb aquesta ruta, explicar la zona del Tossal, la zona del Molinar, el que sé des d'allí, més o menys, per explicar un poc quins són els problemes que han hagut i que també, en principi, poden haver. Per tant, pues, la idea és començar en la Mutua Levante i després de tot el recorregut acabar en el viaducte. Per això mateix, com dic, la recomanació en principi és deixar, si algú va en vehicle, deixar el vehicle pues, més o menys per al centre, vamos.
1: Sí, i després es creuar a trobar el viaducte i el trobes allà en la Fundació
0: d'abans. Clar, clar.
1: En la plaça Espanya. Molt bé, d'acord, doncs jo crec que està ja prou definit el que és el recorregut, qui sou les persones que esteu ahí un poquet darrere, i res, això, convidar ja un minutet, recordem, sempre ens agrada recordar fetges, dies, dissabte, a partir de les 10 del matí, aquesta convivint amb les solsides, organitzada per la Universitat d'Alacant, Mutua Levante Fundació, i en Enrique Moltó, Aitana Pastor i Álvaro. Molt bé, pues res, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
0: Molt bé,
1: com
0: gràcies.
1: Sempre.
0: Vinga, adeu.
2: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics i primer que res anem a saludar a qui avui ens acompanya en aquesta taula, Alberto Belda del Partit Socialista. Què tal, Alberto? Benvingut.
5: Moltes gràcies.
4: Tenim a, també a Àlex Cerradelo de Compromís. Benvingut, Àlex.
6: Gràcies, bon dia.
4: Amàlia Payà del Partit Popular. Del Partit Popular, Amàlia, què tal? Benvinguda.
7: Hola, gràcies, buenos días.
4: Carlos García de Vox. Carlos, hola. Benvingut.
8: Hola, bon dia.
4: I Mari Carmen Paredes de Banyar. Mari Carmen, benvinguda.
9: Gràcies, molt bon dia.
4: Bueno, tenim ja el curs escolar en marxa, així a la nostra ciutat, amb un rècord de matriculacions i també hem escoltat les primeres reivindicacions. Tenim sobre la taula assumptes com el deute pendent en algunes infraestructures, vos recordo, l'Andreu Sempere, també està la millora de la climatització en els centres que s'ha demanat, es demana també aquesta baixada de ràtios, tenim ahir el professorat que torna en peu de guerra i per tant vos proposo este anàlisi d'aquesta arrencada, este inici de curs per aquesta tertúlia de polítics amb xifres, mancances, expectatives, etc. Bé, pues, si vos sembla, este és el tema plantejat. Alberto, que és el regidor que s'encarrega d'aquesta àrea d'educació, podríem començar en aquesta arrencada de curs. Ha començat, una setmana portem, rècords en quant a matriculacions i sobre la taula qüestions, no?
5: Sí, bon dia. Bueno, la veritat és que comencem el curs en més de 15.000 alumnes a les nostres aules, des de les escoletes municipals, l'escoleta del partidor, passant per totes les etapes fins a la universitat, on jo crec que és molt important aquest creixement en l'Escola Politècnica de València, en el campus d'Alcoi, en més de 3.000 alumnes, que jo crec que aquestes són les xifres, no?, que sempre s'han barallat de poder anar muntant per a que consolidar Alcoi com una ciutat universitària. Jo crec que això és molt positiu. I després sí, comencem un curs que va acabar de forma molt convulsa en aquesta vaga educativa que s'ha mig tancat però no tancat, on jo crec que el professorat continua, no?, reivindicant, on la Conselleria o la Generalitat ha volgut tancar aquest tema en una muntada de sou de 200 euros, que està molt bé, però no era ni l'única ni la més important de les reivindicacions que portaven endavant els mestres, no? I per tant, pues, jo crec que això va continuar, no? Va continuar. Jo crec que s'ha canviat un poc la forma d'aquesta vaga, però no va a canviar l'objectiu, no? I tu comentaves un dels objectius principals, que és la baixada de ràtio, no? I a mi em pareix fonamental, és algo que hem de fer nosaltres sempre. En Alcoi hem aconseguit van aconseguir que la ràtio baixara a 22, a pesar del vot negatiu del Partit Popular en Alcoi, però van aconseguir baixar a 22, però és que no, això és un parche. Jo crec que el que no s'entén és el que està demanant-se és molt més. És baixar de ràtio més generalitzada. És a dir, el que estem demanant és baixar un plantejament de futur en educació molt diferent, que passa per baixar la ràtio no a 22, sinó a 18 alumnes, a 16, a un número que siga molt més apropiat a el que està passant en molts països europeus i, sobretot, un número que permetisca, no?, el poder atendre a l'alumnat com es mereix. I a aquestes reivindicacions, pues, bueno, hem de sumar i també tenim l'Andreu Sempere en marxa en un projecte edificant que ara mateix s'ha ampliat el pla de termini fins a desembre d'enguany, que esperem que es pugui complir i que siga així, però continuem en aquests retrasos en el pagament a hores d'ara. Després de l'última reivindicació que van tindre des del govern municipal d'Alcoi, que en seguida la conselleria va respondre que anava a pagar, però clar, la conselleria el que no entén és que paga aquesta reivindicació però van acumulant-se certificacions. Ara mateix es deu des de març a l'empresa i la quantitat està més d'1.800.000 euros, el que es deu a l'empresa. L'Ajuntament tarda un mes i mig en fer certificacions, perquè mentre passa per tots els tràmits que té que passar. Però clar, si la de març porta des d'abril en conselleria, vol dir que des d'abril fins ara no ha pagat. No és que no ha pagat, sinó que ni siquiera està aprovada. És a dir, no hi ha una data en la qual l'empresa tinga per a poder cobrar. I això és una informació que es passa a l'empresa, no que la tinga jo. Con lo qual, pues bueno, jo crec que n'hi ha que donar-se compte de que n'hi ha que demanar a la conselleria que acelere i se'ls paga més, perquè això no siga una de les traves més de les que n'hi ha, que no és l'única, per a que l'obra pues vagi en continu i que no pare, no? I que aquest pla que s'ha marcat ara de desembre pues que siga real. I després tenim el tema de la climatització en les aules, que jo ahir que vull dir és que pense que evidentment s'ha donat un pas, i quan les coses, quan una cosa és bona no podem dir que és ruïn, és a dir, de no res a tindre una dotació de 500 euros per unitat, pues jo crec que n'hi ha que felicitar a la conselleria per aquest tema, però és molt insuficient, però és molt insuficient, val? Sent positiu, i n'hi ha que dir-ho, és insuficient, perquè estem parlant d'un col·le, per exemple, com el Romeral, en 9 unitats, té en 18 unitats té 9.500 euros, en 9.500 euros en el plantejament que es va fer per part de la conselleria de posar pingüinos, que són els aparatos estos que tens que obrir la finestra per posar el tubo fora, que no és la solució mai per a una aula, perquè fa soroll i perquè no és la solució que es té que donar a nivell educatiu, pues bueno, estan optant per posar ventiladors o per posar climatització fixa, i això vol dir que dona per 2-3 aules. Quan en tenien 20, pues evidentment millor és això que no res, però evidentment el que demanem és que això continuï i que la dotació econòmica que puguin tindre els centres siga la millor. Curiositat, pingüinos que sí que li valen a la conselleria per a les aules, però no li valen per a un centre de salut, val? Que és un altre tema, però la conselleria a voltes té punts de vista molt diferents. I després, reivindicacions, no? Jo crec que importants, i jo crec que n'hi ha una que he de dir, i que és el cas del Centre d'Educació Especial Tomàs Llàcer. Val? Un cas que van portar al plenari de la mà de Partit Socialista del govern d'Alcoi, que va ser aprovada, però que la solució no ha arribat. El Partit Popular es va comprometre a atendre aquestes reclamacions, i a hores d'ara aquestes reclamacions continuen sense estar a atendre, sense estar a teses. Hem de pensar que el Col·legi Tomàs Llàcer, que ja estava molt sobresaturada d'alumnat i en professorat molt just, resulta que enguany té una matrícula de 16 alumnes més, en la qual en les ràtios que n'hi havien, que era per cada 5 alumnes una unitat més, ara la conselleria el que ha fet és, bueno, no dona el del professorat, però canvia la ràtio. I el dic que en vez de 5 són 8. Va? Entonces cada 8 és una unitat. Però és que així i tot, cada 8 una unitat, ninguna de les dues està habilitada, con lo qual no està el mestre. Li han dit que una unitat d'aquestes dos que li corresponen, perquè 8 i 8 són 16, serien dos, la té aprovada, però no té el mestre, no té el recurs, ni el mestre ni el personal de suport. Això vol dir que ara mateix el centre Tomàs Llàcer està en el mateix professorat que tenia l'any passat, però en 16 alumnes més. 16 alumnes més d'un centre d'educació especial, en discapacitat, en grans dificultats en molts casos, i que fa impossible i inviable que l'atenció que puguin tindre aquest alumnat siga la correcta. I un exemple, aquesta setmana teníem una activitat del de màgia que han anat tots els centres educatius, i en el centre Tomàs Llàcer no ha pogut anar. I no ha pogut anar perquè no podia garantir en el personal que tenia el poder atendre a aquests xiquets en ixa eixida. Per tant, és una qüestió greu que la conselleria ha de prendre's molt en sèrio, que no s'ho ha pres fins ara i que no ha donat resposta a aquesta reivindicació que van fer en el plenari, i ja ha començat el curs i estem en la segona setmana.
4: Molt bé, jo veig, Amàlia, que té ganes de contestar i de rebatre algunes de les qüestions que ha plantejat Alberto. Anem a escoltar primer a Àlex Cerradelo i després li toca a Amàlia.
6: Bé, la veritat és que el regidor d'Educació ja ho ha dit quasi tot. M'ha deixat poquet a dir, però bueno, la realitat és que al final és de veres que enguany és un any de xifres rècord, ho ha dit, més de 15.000 alumnes, i això el que fa és consolidar Alcoi com una ciutat de formació. i com una ciutat en, per a poder aprendre i, com he dit, formar-se per a una vida millor. És evident i tots estarem d'acord que la formació és el primer pas per a poder tindre una vida plena, per a poder treballar en un futur. Això ho tenim clar tots. La diferència és que no tots tenim clar que hem d'apostar per l'educació pública. I jo crec que ha quedat ben clar i ha quedat ben palès aquestes mancances que n'hi ha. I ja no és qüestió política, és qüestió de que l'informe PISA, que va eixir la setmana passada, ens ha deixat al País Valencià a la cua de l'Estat espanyol en aquest informe. Això vol dir que el País Valencià ha baixat molts escalons en el període en el que ha estat governant el PP, i això és evident perquè aquesta mancança de personal als centres, aquesta mancança d'infraestructures adequades és el que fa que cada vegada més siga més complicat acabar eixa formació i que eixa formació siga de qualitat. I no només ho diu l'informe PISA, sinó també ho diuen els mestres, el personal docent, que ja du des d'abans de l'estiu de vaga. O sigui, al PP li ho està dient tot el món, no sols els partits polítics, sinó també l'informe PISA i els mateixos docents, però ells s'encarreguen molt d'intentar cercenar la llibertat educativa real, o sigui, la llibertat de càtedra en eixa policia de les aules que s'han inventat ara, també en eixes retallades. Jo, si no recorde mal, per un alumne que faltava de matricular volien eliminar una aula de primària el curs passat, i gràcies a la mobilització dels pares i mares no es va eliminar. Ells es van posar la medalleta quan el president de la Generalitat va vindre ací al COI i no tenia ni idea de què anava el tema del Romeral. Per tant, al final el que està demostrant tot el que estem veient és aquesta falta d'apostar per la qualitat de l'educació pública del PP, i arribem a un punt en el que, ja dic, és que estem a la cua d'aquest informe PISA.
4: Amalia.
8: Sí, gracias. A ver, si hablamos de educación en Alcoy, creo que lo primero que tenemos que hacer es poner un poco de orden en el debate y datos sobre encima de la mesa, ¿vale? Hay una realidad, y la realidad es que estando el Partido Popular en la Generalitat, Alcoy está recibiendo inversiones, está recibiendo recursos y también recibe soluciones en materia educativa. Y tenemos tres ejemplos muy claros, como pueden ser el Andreu Sempere, la climatización de nuestros centros, y la política de ratios, por ejemplo, en educación infantil. Voy a empezar por el Andreu Sempere, porque creo que aquí hay que ser especialmente riguroso. Se está intentando transmitir que las obras están paradas por culpa de la Generalitat, y eso no se corresponde con la realidad en absoluto, porque las obras no se han parado en ningún momento. Es cierto que existen certificaciones por pendientes de pago por parte de la Generalitat, y evidentemente desde el Partido Popular lo que queremos es que esto se pague cuanto antes. No vamos a esconder ningún problema, pero es una cosa es reclamar que se agilicen los pagos, y otra muy distinta es utilizar esos pagos como explicación de todos los problemas que está teniendo la obra, como pueden ser cualquier obra de esa envergadura. Y hay un aspecto que considero importante explicar: las certificaciones no pasan directamente de la empresa a la Generalitat, o sea que la empresa no envía directamente la factura a la Generalitat. Existe una tramitación municipal previa. La empresa presenta las certificaciones, como que se ha hecho hasta aquí, y la factura. Y el ayuntamiento es quien tiene que revisarlas, aprobarlas y dar su conformidad antes de remitirlas a la Generalitat para que se autorice el pago. Y aquí el ayuntamiento paga entre 2 y 3 meses en dar el visto bueno. Con esto quiero destacar que la responsabilidad del retraso de los pagos es compartida. El ayuntamiento y de la Generalitat. Y me atrevería a decir, y me lo ha corroborado Alberto, que a un 50%, porque si se deben facturas de 6 meses y el ayuntamiento tarda 3 meses, pues al 50%. También hay que tener en cuenta que la empresa adjudicataria efectivamente ha solicitado unos plazos, una ampliación de plazo de ejecución de la obra por distintas circunstancias, pues falta de personal, horarios reducidos ahora con las olas de calor, etcétera. Y quiero destacar que estas ampliaciones han sido estudiadas y aprobadas por los técnicos competentes del ayuntamiento. Es decir, no estamos hablando de una responsabilidad única de la Generalitat, estamos hablando también de cuestiones que afectan directamente a la gestión municipal, porque es una obra que está gestionando el propio ayuntamiento. Por otro lado, si queremos ser serios, tenemos que contar toda la película y no la parte que interesa políticamente. Por tanto, si queremos hablar de retrasos, hablemos de todos los retrasos y de todas las administraciones implicadas y en qué grado está implicada cada administración. Lo que no puede hacer el gobierno municipal es intentar convertir cualquier dificultad de una obra compleja en una campaña permanente contra la Generalitat. Que el gobierno de Compromís, el del Pacto del Parterre, los socialistas y Compromís han estado toda la legislatura ejerciendo de oposición a la Generalitat Valenciana en lugar de hacer propuestas y gobernar la ciudad. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el Partido Popular en la Generalitat? Pues invertir e intentar solucionar problemas. Tenemos otro ejemplo muy claro con el Educlima, que es el programa de mejora del confort térmico de nuestras aulas. El pasado mes de julio ya dimos la noticia de que se iban a invertir 182.500 euros en la climatización de 13 centros. No es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Todo lo que pongamos va a ser insuficiente, pero bueno, es una primera aportación de urgencia. Y esto, pues evidentemente, va a mejorar las condiciones térmicas de 13 centros educativos en todo Alcoy. Y finalmente tenemos el debate de las ratios en infantil, y aquí también creo que debemos ser muy claros. La planificación educativa no puede hacerse únicamente mirando un Excel, pero sí que se tiene que iniciar por ahí. Evidentemente, la Generalitat tiene que hacer una previsión en función de los nacimientos, de las plazas existentes, la demanda y la evolución de la población. Y debe intentar que, aunque haya menos estudiantes, menos alumnos, se cierren las menores líneas posibles. Y también están las familias. Y cuando las familias solicitan una determinada escolarización, cuando existe demanda real y cuando es necesario ajustar las ratios para atender esas peticiones, la administración pues tiene que atenderlos. Y eso es lo que precisamente ha ocurrido, por ejemplo, en la planificación de infantil en Alcoy. A petición de las familias se han ajustado las ratios para no cerrar líneas y se han escolarizado a los hijos donde las familias lo solicitaban. Y creo que ese es el camino: diálogo, planificación y capacidad de adaptación. Y con respecto al Tomás y Acer, tenemos efectivamente una reunión pendiente con el centro, que a petición de la dirección del centro no se ha producido ya porque nos emplazaron para septiembre y se están haciendo gestiones para concertarla.
4: Muy bien. Carlos.
9: Bueno, vamos por partes. Yo voy a traer porque aquí se ha hablado ya de todo prácticamente. Es lo malo que tiene el intervenir el penúltimo. Y no te digo, Mari Carmen, cuando intervenga la última, porque aquí ya se ha dicho prácticamente de todo. Lo que pasa es que yo voy a traer un punto de vista diferente sobre algunos temas. Por ejemplo, referente a la huelga. Nosotros estamos a favor de que hayan huelgas y que hayan reivindicaciones y que hayan manifestaciones cuando las cosas no se hacen bien. Lo que pasa es que lo que no estamos a favor es de una huelga simplemente política, simplemente que vaya destinada nada más a hacer caer un gobierno o porque no aguantan que, por ejemplo, el Partido Popular sea el partido que gobierna la Comunidad Valenciana. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Pero todas las huelgas que sean reivindicativas y que sean con razón y con sentido común, estamos de acuerdo. Luego tenemos yo lo que pasa es que pienso que la izquierda en este país creo que está enfocando mal el tema de las reivindicaciones de las huelgas. Estamos pidiendo una bajada de ratios, eso lo vemos correcto, y a nosotros nos gustaría que por aula se tuvieran 15 o incluso 10 alumnos. Eso serviría para tener una atención más personalizada. Lo que pasa es que la vaca ya no da más de sí. No podemos ordeñar más la vaca porque es que el dinero es el que hay. Y no podemos pretender subir los impuestos más todavía porque es que los ciudadanos ya están muy presionados con los impuestos que se pagan. Entonces, la bajada de ratios, nosotros quisiéramos que se tuvieran, pero lo que pasa es que la izquierda lo que tenía que enfocarse en las manifestaciones es en la bajada del gasto político, la bajada de gasto de empresas públicas creadas ad hoc para amiguetes, para gente que te ha hecho favor en un momento dado y ahora tienes que colocarlos en algún sitio. Todo el tema es bajada de impuestos y bajada del gasto público. Entonces habría más dinero para dedicar a las aulas, para dedicar a bajar las ratios, para dedicar a todo lo que vale la pena, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, no es todo negativo. Ya hemos dicho aquí, Alberto lo ha dicho antes, que el campus de la UPV de aquí de Alcoy tiene unos datos muy muy importantes con 3.000 alumnos, superando los 3.000 alumnos. Eso es algo muy importante que consolida a Alcoy como una ciudad de educación importante. Y luego, aparte de eso, tenemos que sumar unos 3.400 alumnos en la formación profesional, que es uno de los temas que habría que potenciar, la formación profesional. No que todo sea formación universitaria. La formación profesional también hay que potenciarla porque tiene mucho futuro, porque hay pocos profesionales que se dediquen, por ejemplo, pocos electricistas. Yo lo sé porque me lo dicen de continuo. Hay pocos electricistas, hay pocos fontaneros. Cuando vas a llamar a uno y te cobran un ojo de la cara porque hay escasez. Entonces es un tema que habría que potenciar bastante. Y luego quiero hablar sobre los resultados del informe PISA, como ha dicho Alex. Supone un descalabro total. Los informes PISA del 2025 han sido catastróficos. De 90 países, por ejemplo, de 90 países que se analizan, España se sitúa en la mitad baja. Y eso es una vergüenza para este país. En lectura, por ejemplo, cae 451.
4: No vamos
9: puntos.
4: A contar el informe sí. PISA porque estamos
9: no, pero,
4: en cuestiones
9: pero
4: locales.
9: Es que hay, pero es que
4: no
9: hay
4: es
9: datos,
4: el asunto de debate,
9: pero,
4: Carlos.
9: Ya, pero es que hay datos, es que es todo educación. Yo creo que es la educación y es lo que importa.
4: Sí, pero esos debates están en el ámbito nacional.
9: Sí, pues si no me quieres dejar hablar de algunas cosas.
4: No, sí que
9: oye,
4: le quiero dejar hablar, por supuesto.
9: De ámbito nacional, locales. Pero de ámbito nacional que nos incumbe aquí en Alcoy.
4: Vale, pues tráigalo a lo local. ¿Cómo vale. afecta a lo local el informe PISA? ¿Tiene datos locales?
9: Pues mira, tengo datos de aquí. Tengo un informe que la gente no lo puede ver, pero bueno, desde el 2008, desde el 2009, la comprensión lectora, matemáticas y ciencias ha caído en picado.
4: ¿En qué centros?
9: En todos, en general en todos. Porque vale. aquí lo que no habla centro por centro. Yo lo que puedo decir es lo de la Comunidad Valenciana.
4: Muy bien.
9: Que la Comunidad Valenciana sí que ha bajado. Y están, por ejemplo, Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña están por debajo.
4: Vale, pero yo insisto, es que estamos en temas locales. Y es un asunto que se
9: bueno,
4: ha hablado
9: en
4: otros
9: temas
4: ámbitos.
9: Locales también ha bajado el tema de la comprensión lectora, ha bajado.
4: Vale. Mari Carmen.
10: Bé, bueno, lo primer de tot jo volia donar el nostre suport a la comunitat educativa que continua manifestant-se i lluitant per l'escola pública. Nosaltres recolzem aquestes manifestacions perquè tenen tot el dret. La comunitat educativa porta temps reclamant recursos amb missatges molt clars, més ràtios, més plantilla, més burocràcia i més mitjans per a la inclusió. I també menys retards a l'hora de les substitucions, que suposa també un problema. I al COI tenim l'exemple de que les ràtios en batxillerat mateixa es superen en alumnes i després volem que el professorat pugui fer atenció adequada i que no tinguem aquests problemes que ha comentat Carles. Necessitem més plantilla i personal de suport perquè la realitat de les aules ha canviat. I també més burocràcia per al professorat que hauria de dedicar el seu temps a la tasca educativa. I per a tindre una educació inclusiva cal posar els recursos necessaris. Falta oferta també informativa suficient per al personal del professorat en general, i al COI, a més, tenim un problema concret, diversos problemes concrets que ens deixen expectants. És el Andreu Sempere, a nosaltres ens xoca tanta burocràcia, que si ha sigut este, que si ha sigut l'altre, que si conselleria, que si els diners, que si l'Ajuntament. Això s'ha de llevar tanta càrrega, tanta lentitud, i hem de remar tots en la mateixa direcció i amb força, perquè un centre no pot estar tant de temps tancat. Després tenim el Pare Vitòria, que està esperant també la reforma. Tenim el Cotes Baixes, tenim Romeral, i com no, el que hem parlat del Tomàs Llàcer. És vergonyós que alumnes amb necessitats especials estiguen conforme estan i esperant que l'administració es doni resposta àgil i que a més cobrisca les seues necessitats. Després, en el tema educlima, que m'encanta que es posen a les coses noms, així no es perdem tots, val? Educlima. Pues bé, s'han donat uns diners per a que es posen ventiladors, pingüinos, etc, però les aules, totes les aules estan per a climatitzar en condicions. I els alumnes no poden estar passant les altes temperatures derivades del canvi climàtic, repito, canvi climàtic que ja tenim així i que vindrà a més, i que ara mateix estem en setembre i mireu la temperatura en la que estem. No podem posar ventilador i pingüinos, és que només falta que l'any que ve l'educlima pues, regalen ventalls a principi de temporada i que cada un es maneje com puga. I parlem també del model educatiu. La dreta i l'extrema dreta parlen molt de llibertat educativa, però al mateix temps volen més inspecció i més control sobre els que es fa en les aules. Nosaltres ho tenim clar, l'escola no necessita censura ni control ideològic. A més, la llibertat d'elecció no pot servir per justificar que la pública perda unitats, recursos i oferta. I per atacar la nostra llengua, i així l'alumnat no puga ser bilingüe, perquè estan donant-se menys hores de valencià a les aules. No volem una guerra entre pública i concertada. Volem que totes les famílies tinguin oportunitats, però tenim clar que hem de garantir una xarxa pública forta, inclusiva, laica i de qualitat, perquè és la que garanteix la igualtat d'oportunitats. Per a nosaltres defensar l'escola pública és això, defensar un futur igualitari. I crec que aquest és el debat que hauríem de tindre així en Alcoi. Necessitem realment els centres i alumnes d'Alcoi i, a més, centres públics. I una altra reflexió que faria i m'agradaria, i això ja ho faig als mitjans de comunicació, nosaltres considerem que per a parlar de l'estat de centres educatius i de les mancances i de les seues necessitats, considerem que estaria bé que els mitjans de comunicació, com ara ve esta ràdio, no, fera un programa amb ells, als centres educatius, amb els equips directius, els professors, famílies educatives. Considerem que estaria molt bé que el COI tinguera clar què és realment el que està passant en l'educació en el COI. I ho deixo damunt de la taula.
4: Pues se la anotem. Bueno, vos recorde si menús ens queden de programa, ens sap mal, ens sap greu, tindré que reconduir a voltes el programa, ho dic per Carlos, perquè el temps és limitat, tenim només mitja hora de tertúlia, yeah, i sinó però... que no m'agradaria que a casos concrets d'ací de la ciutat es pergueren per generalitzar massa el tema, no? Bueno, s'han fet algunes relacions, crec que Amàlia ha dit alguna cosa d'unes certificacions, no sé si Alberto volia contestar alguna cosa, les certificacions de l'Andreu Sempere, el tema també del Tomàs Llàcer, sí, etcètera. No sé, Alberto, això.
5: Sí, sí, bueno, jo crec que Amàlia del Partit Popular portava ja el guió, però jo crec que no ha dit res diferent a lo que he dit jo. És a dir, jo he dit quin és el procediment i quina és una certificació que té que fer, que té que aprovar l'Ajuntament, i l'he dit al principi, vull dir, no ha pagat res, és evident, i aquest procés l'Ajuntament està tardant un mes i mig o dos.
11: No és
5: verdad. Dir,
11: i no és verdad. Bueno, Alberto, no és verdad, no, perquè jo lo... Si lo digo aquí es porque lo tengo comprobado. Yo mentir, bueno, sí que, no, por ahí no.
5: Yo sí. No, yo sí, ¿no?
11: Yo como las, que ningú, las tengo apuntadas.
5: Yo no me vaya a discutir en tú, qui mentís o qui no. Yo el di que me otro sentado en un mes y medio o dos. Y yo no estoy tirando la culpa ni estoy diciendo que no he dit en cap moment que es que ni haya ningún parón en Andreu Sempere. No he dit en cap moment que siga la única de los problemas que ni ha. Pero que sí que es verdad que en cada que mato estar en dos meses, conseguiría después de cuatro meses para pagar. Y eso está fallando que al final la empresa no tenga esa liquidez suficiente y no paraliza, pero sí que ralentiza. Y no es el único factor, falta de mano de obra y muchos otros factores, tema de la calor, muchísimos factores que al final están influyendo en esa obra y en todas las obras que tienen en marcha, que al final fa que ni haya en retras. Eso es evidente, pero yo no he dicho en cada momento que siga el único factor, el impago de consellería, ni que siga el factor de que ni haya un paro que no ni ha. Lo que sí que digo de otro tema, parlem del Tomàs Llàcer, això sí que és un poquet indignant, és que em diga que la solució està pendent d'una reunió. Jo crec que el problema era molt evident en juny, quan van plantejar en el plenari, juny-juliol, i que n'hi ha que posar una solució. Està molt bé que vinguin a reunir, això a mi em pareix perfecte, però cal dir que l'equip directiu no ha dit quin dia tenim que anar a la reunió com a excusa per a no haver posat una solució, que és posar dos, tres, quatre mestres que facin falta, pues jo crec que aquesta excusa a mi en aquest cas no me vale. Que facin la reunió que tinguin que fer, però sobretot que posin el professorat que toca. I en quant a planificació educativa, simplement donar datos, perquè parlem de baixa de ràtio, del coste, de que si la vaca no dona, però si és que ho hem dit mil voltes, si és que en Alcoi, si uno multiplica 27 aules que n'hi han aprovades entre col·legis públics i concertats en Alcoi per 22, que és la ràtio que tenim ara reduïda, i 594 places. Si no arriba a 400 de xiquets que tenim empadronats en 3 anys, sobren 194 places, con lo cual, si anem a 18 i multiplicar en 27 per 18 dona 486, que inclús reduint a 18 sobrarien 86 places per a poder albergar alumnes que arribaren. I sabeu quin és el cost d'aquesta actuació? Zero, perquè tu dices unitats les tens aprovades i ho tens pressupostat, con lo qual el cost per a la Generalitat a la vaca no li afectaria per a res, seria el cost zero, con lo qual això és la reivindicació, jo, que és la més important que té tot el professorat.
4: Molt bé, bueno, si teniu que apuntar alguna cosa és que
11: sí,
4: nos queda
11: dos cosites,
4: res
11: solo
4: de temps.
10: Bueno, jo sí que m'agradaria, perquè és que han dut així una vaca a un tema d'educació i sempre fan la mateixa al·lusió de que no n'hi ha diners, de que és que ja no es poden
12: caure els
10: diners. No, tu ho tragiverses i punt. I a mi m'agradaria dir que ja està bé, que els impostos arriben a tot, el que passa és que n'hi ha que deixar de fer tonteries, inventar-se tonteries, i ja està.
6: Sense anar més lluny, Vox, que està traient a la vaca a passejar quan li interessa, està recolzant el govern de la Generalitat amb més assessors i amb més despesa en càrrecs públics de la història de la Generalitat.
10: Efectivament.
6: Vull dir que sí que tenim
11: un problema. Amàlia, a decir un par de cosas, que las por ejemplo, tengo varios ejemplos aquí que me apunté, la certificación, lo que se presentó en enero se aprobó en marzo y lo que se presentó el 1 de julio se ha aprobado ahora a mediados de septiembre, o sea que...
6: Aprobar que no vuelve a pagar,
11: ¿eh? No. Aprobada por el ayuntamiento. Estoy confirmando los plazos que yo he dado, que yo he dicho entre 2 meses y medio y 3.
5: Pues
11: eso por una partida. A mí me gustaría saber también, por otro lado, cuántos problemas solucionó el Botanic de Socialistas, Compromís y Podemos, o de esa rama de la izquierda, durante 8 años, cuando ironiza tanto sobre las soluciones que está dando el Partido Popular a estos problemas. A mí me gustaría que desde el ayuntamiento, en lugar de buscar permanentemente un culpable fuera, y que debería de hacer autocrítica y agilizar aquello que depende del ayuntamiento y trabajar conjuntamente con la Generalitat, sobre todo en este tema, porque al final no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de nuestros colegios, de nuestros niños y de las familias que quieren la mejor educación para sus niños.
10: Bueno, rápidamente que hemos quedado obres i que estiguera tot el món allí treballant,
11: claro. Molt
9: bé. Bueno, jo sí que doy la razón a Mari Carmen en cuanto a que se gasta el dinero en tonterías, como por ejemplo los carnavales LGTBI o los chiringuitos,
4: Carlos,
9: feministas.
4: Sigue. No quiero que parezca que no le quiero dejar hablar, pero es que hay que reconducir el tema y no tenemos tiempo para más. Es que el tiempo es limitado, se nos acaba el tiempo, y per això vos demane que sigueu concrets en les exposicions quan se vos planteja en temps l'anàlisi que anem a abordar. De totes maneres, vos agraís a Alberto Belda, Àlex Cerradelo, Amàlia Payà, Carlos García i Mari Carmen Paredes la vostra participació en la tertúlia.
10: Gràcies a vosaltres.
4: Arriba les gràcies. Adéu.
11: Adiós.
12: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid señala sin pruebas al cirujano que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Le acusa de mentir, de manipular él mismo esas listas, elevando la gravedad de casos leves y de haber pinchado incluso las ruedas del coche del gerente del hospital. Todo esto, insisto, lo dice la consejera de Sanidad, que es Fátima Matute, deslizando todo tipo de insinuaciones y sin aclarar si la comunidad va a demandar a este señor en los tribunales por estos hechos, que insisto, la consejera ha puesto hace unos minutos sobre la mesa, pero sin aportar ni una sola prueba. Ampliamos. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. La consejera de Sanidad madrileña se niega a cualquier manipulación generalizada de las listas de espera y habla únicamente de 47 casos ligados, dice, al mismo cirujano, el denunciante, al que ha acusado de ser él mismo quien hacía pasar casos sencillos como complejos, según ha dicho Fátima Matute, para trabajar menos.
15: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
14: La consejera asegura que este profesional tiene un largo historial de desencuentros con sus superiores y le atribuye incluso el pinchazo de las ruedas del coche a su jefe de servicio.
13: Ah, y media, recordamos lo que denunció este cirujano aquí en la SER. Nos contó que se ha sentido en todo este tiempo muy solo y que no se arrepiente de nada. Ahora está por ver quién dice la verdad. De momento, lo que queda abierto es el debate sobre la transparencia de estas listas de espera. Sanidad admite abiertamente que no lo son, que no son transparentes. Lo decía anoche Mónica García en Hora 25 con Sastre. Y a esta hora, la SER puede avanzar ya el contenido del decreto con el que Sanidad quería resolver esta falta de transparencia que el Ministerio puso sobre la mesa de las comunidades y que al Partido Popular pues no le gustaba y dijo que no. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. Listas de espera por primera vez en la primaria, en el médico de cabecera, en el pediatra o con la enfermera. Contar la demora para una ecografía, un TAC, una resonancia, un cateterismo y así hasta en 15 pruebas diagnósticas. Ampliar de 15 a 25 el número de procesos quirúrgicos. Cada paciente podrá conocer cuándo, cuánto tendrá que esperar. Los datos se publicarán cada 3 meses. Son las claves, Javier, del decreto con los criterios comunes para medir con transparencia las listas y poder compararlas y que las comunidades del PP, según Sanidad, tumbaron en julio.
13: Ahí media ampliamos. Europa, ahora sí, fortalece su discurso sobre la crisis de Ceuta. Von der Leyen defiende que la frontera de Ceuta es la frontera de Europa y en su discurso de esta mañana, en su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea se ha abierto a facilitar las devoluciones de migrantes, es decir, para acelerarlas en situaciones críticas.
17: All of our external borders are European borders. So I want to address the people of Spain.
13: Pero ya veremos si acelerar estas devoluciones supone o no una rebaja de las garantías legales. A y media lo explicamos en conexión con nuestro corresponsal en la capital comunitaria, Enrique García Pozo. Ceuta en el Parlamento Europeo y Ceuta también en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular va a intentar en los próximos minutos reprobar de nuevo al ministro del Interior, a Marlaska, y donde en pasillos, preguntado por la situación en la ciudad autónoma, Pedro Sánchez ha dicho esto.
18: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
19: Eso a vivas, pregúntenle.
20: ¿Está grabando el PP el relato sobre Ceuta?
13: Pregúntenselo a vivas. Luego y media contaremos también otra operación en la que la policía ha detenido a 2 personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas allí precisamente en Ceuta. Le ofertaban incluso traslados a la península por hasta 6.000 euros. Y el nombre, o mejor dicho, los nombres propios de la mañana, los Javis. La bola negra va a representar a España en la carrera por lograr un Oscar.
21: Tuvimos una conversación con Lisa Tabak, que es la que lleva todo de premios de Netflix, le preguntaba cuál creía que era la mejor baza de esta peli y dijo que representáis el futuro.
13: Javier Ambrosi en conversación con la SER, la peli sobre Lorca que se estrena el día 25 en cines y que inicia ahora su carrera internacional para optar a una de las 5 nominaciones a mejor película extranjera.
12: Hora 14 con Javier Casal.
13: Y a esta hora más cosas, Toñi Fernández, muy pendientes ahora mismo del Congreso de los Diputados.
4: Porque si se materializa, muy buenas, en lo avanzado por primera vez, Sumar va a votar en contra de un decreto del gobierno, la ley de lobbies a la que se oponen PP, Vox y Junts. En Gaza, el derrumbe de un edificio de 6 plantas afectado por los ataques israelíes ha matado a 20 personas, casi la mitad niños, deja también 60 desaparecidos. Y hasta ahora se activa el aviso naranja en Aragón y Cataluña ante la grave intensidad de las lluvias que se esperan. Baleares ya está bajo esta alerta que se enciende dentro de 2 horas para la comunidad valenciana.
13: Ampliamos pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
0: Cuidado con las tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se formarán cerca del Mediterráneo con marcada severidad además. Muchas con grandes cantidades de agua en poco tiempo, lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Se formarán en el interior de Murcia, este de Albacete, Cuenca, también en Valencia, Castellón y Teruel, pero especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares. Es aquí donde van a acumular más cantidad de agua. También algunos chubascos en el Cantábrico con ambiente fresco en la mayor parte del país, tarde soleada con menos calor que ayer.
13: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El entorno de Tuéjar sigue ardiendo.
1: Mínimo 50, 60. Ahí en esa zona es una zona de bosque, no te voy a decir antiguo, primigenio, pero sí que es un bosque maduro, ¿no? Con mucho tiempo de evolución. Entonces llegar ahí costará.
4: Hará falta, como acaban de escuchar, medio siglo o más para recuperar lo quemado. Es la previsión que hacía esta mañana en la SER el biólogo, ornitólogo y vecino de la zona, Virgilio Beltrán. El Alto Turia, una zona reserva de la biosfera, es un bosque típicamente mediterráneo de pino blanco y con una importante población de fauna que pierde su casa. Décadas y décadas van a hacer falta para restañar un daño que un incendio ha causado en apenas unas horas. El fuego de Tuéjar ha calcinado ya casi 900 hectáreas en una zona, como decimos, de alto valor ecológico. Se continúa trabajando mientras se investigan las causas. Pero si algo está claro es que hay cosas que no estamos haciendo bien. Esta mañana el alcalde de Tuéjar, también aquí en la SER, lanzaba un grito desesperado. La necesidad de una mejor gestión forestal para evitar que el fuego se coma nuestro entorno en un abrir y cerrar de ojos. Falta gestión forestal y falta sin duda también conciencia de los efectos de la emergencia climática sobre nuestro territorio y los riesgos que corre. Y mientras eso no cambie, seguiremos lamentándonos, como hoy, de perder espacios naturales de alto valor ecológico en un, como decíamos, abrir y cerrar de ojos.
12: Hora 14, Comunidad Valenciana.
4: Actualizamos cómo está la situación a esta hora. Adrián Sánchez, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Ana.
4: El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, acaba de cifrar hace unos minutos en la SER entre 880 y 900 las hectáreas quemadas de momento en ese incendio de Tuéjar, que afecta también al término de Benajever. Recordamos que incluso esta mañana el alcalde elevaba esa cifra a 1000, ese número de hectáreas calcinadas de ese incendio, del que de momento se desconocen, se están investigando todavía las causas.
22: En cuanto a la evolución, está perimetrada en buena parte, pero no en su totalidad. Trabajan 300 efectivos terrestres y 13 medios aéreos y preocupa el sector suroeste, el más próximo al pantano de Benajever, porque el viento que sopla en la zona, y que afortunadamente no ha sido tan intenso como se preveía esta mañana, podría empujarlo al otro lado del embalse. Pero conforme llegue el temporal, las rachas irán a más. Por eso es importante reducir al máximo la llama en esa zona en los próximos minutos. El agua del temporal ayudará en la extinción, pero el viento de antes va a ser muy peligroso y puede tener la clave de que se pueda parar o no este incendio. Lo ha explicado hace pocos minutos aquí en la SER el consejero Valderrama.
23: Afortunadamente, este viento del sureste que estaba comentando no se está produciendo, está bastante tranquilo. No hay un viento intenso de ráfagas de 40-50 kilómetros por hora, pero sí que es verdad que pueden producirse estos vientos y también nos preocupa que cuando lleguen las tormentas, las lluvias, hayan unos vientos erráticos que dificulte lo que es o la evolución del incendio forestal, ¿no?
22: El conseller Valderrama recuerda que se esperan lluvias que en apenas 2 o 3 horas pueden dejar más de 80 litros por metro cuadrado, acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento, lo que puede complicar las tareas. Uno de los bomberos forestales heridos ya ha sido dado de alta. El otro, que sufrió un accidente de tráfico, sigue ingresado, pero no está grave. Por otra parte, las personas desalojadas del camping por precaución han podido ya volver.
2: Y esta mañana en la SER, el alcalde de Tuajar, Carlos Tarazón, señalaba la pérdida del entorno natural de su municipio y apuntaba también a la necesidad de mejorar la inexistente, a su juicio, gestión forestal. Dice que incendios como este son cada vez más frecuentes y agresivos y hay que prevenirlos.
3: Lo de hoy y lo de todo el verano tiene que tener consecuencias en la mente de quien nos gobierna. O sea, no podemos esperar al próximo incendio, hay que actuar. Que actuar desde mañana en todos los montes. Más del 50% de la Comunidad Valenciana es monte, no solo la playa. La Comunidad Valenciana no es la playa, también es el monte. Aquí también vivimos gente y esto no podemos esperar cada verano y el que crea en algo rezar y el que no.
2: Y en ese sentido, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también aquí en la SER, hacía una llamada a la coordinación entre todas las administraciones a la hora de atender precisamente las consecuencias sobre el terreno del cambio climático.
7: Temporadas que entendíamos antes como las temporadas de incendios, las temporadas de danas, y ahora está todo desestacionalizado porque eso también son consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, igual que trabajamos de forma coordinada,